0: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
1: ¿400 euros?
0: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
1: ¿400 eurazos?
0: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
1: 400 euros, wow.
0: Sí, consulta condiciones en ing.es.
2: Mira, esto es una brisa y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
3: Pues eso, necesito encontrar un coche que me siga el ritmo.
4: Entendido. Necesitas algo que funcione entre semana, espacioso para escapadas, tecnológico y que conecte contigo. Juan, cada día vuelves con la misma pregunta y la respuesta es la misma.
5: Skoda Karoq, el SUV que responde a todos tus planes. Llévatelo desde 25.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
6: Ontinyent 95.3.
7: Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
8: A la nostra charcuteria Altai trobaràs el pernil desguassat Gran Reserva Duroc Altai a 15 euros amb 95 cèntims el quilo. I per tan sols 1 euro amb 50 cèntims el pots emportar un quilo de pomes Golden. També a la nostra secció de panaderia per 1 euro el pots emportar una baguette Pizza York de 140 grams acabada de coure. Els frescos sempre a Hiperver.
9: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pau Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
10: Si pensaves passar-te dos anys assentat escoltant teoria, mala notícia. A l'IES, la Canal de Navarrés, la FP es fa pràctica. Forestal, treballes en parcel·les pròpies i ixes al terreny des del primer curs. Serveis a la comunitat, els divendres, aprenentatge servei en formació real en empreses. FP bàsica, graus mitjans i superiors, educació infantil, dependència, gestió forestal i programa llançat per a muntar la teua empresa. Vine de matí o de vesprada. Admissió del 20 al 28 de maig. IES, la Canal de Navarrés, 96-224-90. 90-90.
11: Escolta, sense això? És el ritme d'una ciutat que no para. Que no para.
12: Torna Ontinyent Participa, el moment on tu prens les decisions.
11: Ja s'han proposat les idees. Ara toca triar les millors per al nostre poble.
12: De l'11 al 24 de maig, entra en ontinyentparticipa.es i vota els teus projectes preferits.
11: Inversions sostenibles que fan d'Ontinyent un lloc millor per a viure.
12: Ontinyent Participa.
11: Entre totes i tots, decidim la ciutat que volem.
13: Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
14: El 19 y 20 de junio llega del Poble Festa Tabernes de la Valldigna, con las actuaciones de Malú, Fangoria, Taburete, Beret, Loquillo y muchos más. Música, food trucks y gastrolig. Entradas en delpoblefest.com. No te quedes fuera. Vive la experiencia completa en Del Poble Fest. ¿Te lo vas a perder?
15: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
16: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, para usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
17: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar en Ontinyent.
6: Ontinyent 95.3.